Aquests són els nostres consells. Combatre l'olor de les sabates. Per evitar que se concentri aquesta olor dins de l'armari, se'ls heu de visitar a l'herbolari i demanar un pot de llavor d'anís. Poseu-les dins d'una bossa de tela de vora les sabates i absorbiran l'olor. A més, l'armari estarà més perfumat.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. El dia creix una passa grossa.

Aquests són els nostres consells. Velleta impecable. Quan aneu a estrenar una velleta, és convenient submergir-la uns segons dins aigua molt calenta. D'aquesta manera, el seu teixit se torna bastant més resistent i més durador. Provau-lo i ja veureu.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

coneguem les nostres dites i refranys. Moltes gotetes fan un ciri pasqual. Vol dir que les coses petites, repetides en constància, arriben a ser molt importants.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

som d'operatiu, us recomano a tot cop que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

Aquests són els nostres consells. Xeral que brilla. Les vostres sabates de xeral quedaran molt brillants si les feinetes amb un pedaç banyat en llet freda. A continuació, passeu-lis un pedaç eixut.

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

coneguem les nostres dites i refranys. Ametler no facis via, que gelarà qualque dia. Hem de donar temps i saber esperar el moment oportú.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Ràdio, Ràdio Murta. Escolta-la, t'acompanya.
2: Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent.
1: Estima, ràdio, ràdio Murta.
2: La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

0: Me llamo del terreno.
1: Soy Isa, del Rafael Nou. No sé si quiero saber més.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: ser. Por eso te bendigo, bendita mujer.
1: Hola, què tal? Som en Pau de Bon. Envio una salutació molt gran a tots els oients de Ràdio Murta.

bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella és la vida quan tot el somriu. Que bella és la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella és la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermosa és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa és la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

Aquests són els nostres consells. Pop tenra. El pop és una important font de proteïnes per a les ensalades, però resulta dur si quan el compreu fresc no li pegueu. Per evitar aquest procés podeu fer una altra cosa. El congeleu tot d'una que el compreu. El procés de descongelació farà que els músculs es rompin i quedin molt més tenra sense cap necessitat d'haver-li de pegar.

coneguem les nostres dites i refranys. Fam que s'espera matar no és fam. Significa que no cal donar importància a les tribulacions si s'estenen esperances de vèncer-les.

0: Yo soy de Cati de Cabellón Bajo.
1: Soy en Pedro, del Campanar.
2: Mira, soy Antonio, de Montuiri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: matar.
1: Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Tú ni te imaginas.
3: Nietzsche Beiber recibe una de las voces más queridas, Francisco, un concierto irrepetible junto a la banda municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Beiber. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
4: Aquest estiu, la música torna a omplir Puigpunyent, ple d'emocions amb una nova edició de Sons d'Estiu. Fins al 18 de juliol disfruteu d'una programació única amb joves talents, música de cambra, lírica i grans interpretacions en espais emblemàtics del municipi. Una proposta cultural pensada per a tots els públics que converteix Puigpunyent en un punt de trobada per als amants de la música. Sons d'Estiu 2026. Cultura, talent i emocions en viu. Organitza l'Ajuntament de Puigpunyent. Vos i esperam.
5: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. En donar un dit aprenen tota sa mà. Vol dir que les persones insaciables s'aprofiten de les petites concessions per atribuir-se'n de més grosses.

0: Son la Maria, son de Porrera.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Son la Maria Lira de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Tú ni te imaginas.
5: Nietzsche Baby recibe una de las voces más queridas, Francisco. Un concierto irrepetible junto a la banda municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Viver. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
6: Dibujar tu cuerpo sin haber pecado.
7: Molt bon dia. Som Madal Pereta. I avui vos vull dedicar una cançó a tots els oients de Ràdio Murta que es diu Ave Fènix, de Rosario Moedano. Ave Fènix, també com una servidora. Sí que acaba les cendres, però torna a resorgir. Ave Fènix, Rosario Moedano, a Ràdio Murta. Hehe.

0: Aquest estiu, la música torna a omplir Puigpunyent, ple d'emocions amb una nova edició de Sons d'Estiu. Fins al 18 de juliol disfruteu d'una programació única amb joves talents, música de cambra, lírica i grans interpretacions en espais emblemàtics del municipi. Una proposta cultural pensada per a tots els públics que converteix Puigpunyent en un punt de trobada per als amants de la música. Sons d'Estiu 2026. Cultura, talent i emocions en viu. Organitza l'Ajuntament de Puigpunyent. Vos hi esperam.
1: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, variats, pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
2: Hola, bon dia Manu, bon dia Vicente, la Ràdio Morta. Mira, són jo Sirincho. Vaig escoltar La Limosna i després Bombero amb Manu Blanco. I entonces la dediqueria i ai, molt d'anys. Molt d'any també, li vull donar molt d'anys, perquè després d'una setmana ja me vale, però bueno, això me'n vaig donar compte després que te vaig amb tu en Juanma. Jo, Juanma, pues no anava ni que era Joan, però Juanma. En el Juanma, el teu papà, que en fi, també feia festa i ja feien, en fi. I eren com en Dani, com no, també. Un besito, Dani, per tu també. Quan feia festa, també te felicito amb tu. Però un beso per tots dos, per tots els seus germanats. Vale? Un besito. Bueno, i després pensaré en el tema Barcelona. En el senyor Tomà Navarro, en la seva cosina, la seva germana, en la Maria de Petro, en la Blasi, en la Carmen, en la Maria Magdalena de Santanyí, en la Carmen de Sant Serra, un besito, Carmen, en el Natio de Sant Oliva, després en la Francisca de Menorca, i a Torre de Murta, per tots els que escolten, tots els que criden, ja, quan una senyora, som una família, que quan falta qualcú, una hora o bé, una corrida, qualque cosa, sempre, home, sempre dic, mira, no. En fi, jo estem molt contenta, bueno, i m'ho fas un bé, però jo tinc poques coses que fer, és meu dret, perquè no es trobi tot això, però bueno, m'entretén molt, que de mort tot fent, tant ja de bons coses diu, saps? Ara, de quan jo t'hi faré. Vale, Manu, un besito per tots, moltes gràcies, Manu, un besito molt fort per tu. Adiós. I un altre, un besito.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria sentir Angelitos Negros de Machín quan vos vengui bé, vale? Moltíssimes gràcies i vull dir que tots els oients de Ràdio Murta, que són molts.

0: Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Hola, Manu. Soy Nati de Son Oliva. Mira, quisiera que me pusieras gracias por Tamara. Y bueno, pues esto va para todo Radio Murga, para tantos y tantos amigos que hacemos, que ya es imposible nombrarlos, por supuesto. Y bueno, para ti sobre todo, que eres el que nos das acceso a esto y que lo haces genial. Y bueno, y quiero dar las gracias. Entonces, bueno, nombraré a unos cuantos. Pues bueno, nombraré a Luisa de Camión, que ya era amiga de mucho tiempo. Luisa, muchas gracias. A Katy de Llumbayor, también, que la he oído hoy. A Francisca de Menorca, a María de Petra, a Fina de Sonserra, a Hermes de La Cabana, a Luis de Manacor, a Blas de la Colonia de San Pedro, a Marielida de Campanat y bueno, y sobre todo a todos estos cantantes que han sacado estas canciones tan bonitas a Radio Murga y que tenemos que pedirlas un día uno y un día otros, así para que nadie se empare, claro. Y bueno, hay que decir, pues a ti, que decir un besote muy grande y muchísimas gracias. Sobre todo a ti, claro, y a toda tu familia, ¿vale? Un beso muy grande para todos. Vale, hasta luego, adiós.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria, me podríem posar el popurrí del duodinàmico i la dedicaria a tots els que li agrada el duodinàmico, que a mi m'agrada molt perquè és del meu temps. Moltes gràcies. Adeu.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Hola, bon dia. Volia demanar una cançó que se diu Al llegar a Mallorca. I la vull dedicar, bueno, a tots. Vale, gràcies. Adéu.

0: cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Ok, Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos

0: Money Travel. 664-203-674. 664-203-674.
1: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i m'agradaria que me posessis el disco Isabel i felicitaria una bona amiga que tinc, una Bel Maria Palau, i li dedicaria aquest disco. Ja sé que tant ha passat, però és que m'he descuidada. Però bé, el sentirà. I de pas també saludaré en Maria de Tolleric, en Maria de Petra, en Francisca de la Francisca de Menorca, en Jaume i en Antònia Barceló de la Barrala de Campos, i també en Vicenç Ferrer. I moltes gràcies, Manu, perquè me dones la petició a la segona hora, que jo la te deman a la segona hora. I moltíssimes gràcies. Bueno, fins una altra.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí. Chip Chap, Chip Chap.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Conservar cebes. Si xipeu una ceba i tan sols n'heu d'emplear la meitat, emboliqueu-vos l'altra meitat en paper d'alumini i la poseu dins la gelera. Quan la vulgueu utilitzar, estarà com acabada de tallar.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua i el foc només juguen a un joc. Significa que aquests elements són perillosos, difícils de vèncer.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí. Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Penjadors de cuina. Bulliu-los uns minuts a foc suau i després fregueu-los la ventosa amb alcohol i llet. Així el penjador no tornarà a caure i els pedaços de cuina estaran sempre en el seu lloc.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Hola, soy Paco Pil y este es mi consejo. Cuida tus oídos, te tienen que durar toda la vida. Escucha Radio Murta 104.2.

coneguem les nostres dites i refranys. Si caia una pedra del cel, m'encontraria. Ho sol dir qualque persona que té moltes desgràcies i que se considera perseguida implacablement per sa mala sort.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
3: Paco, el parc de Solla.
4: Són les vaquites de la cabaneta. Quan els dius que t'abraça de la poble.
5: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí, fet

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Anímate a enviarnos tus notas de voz y tus mensajes escritos a nuestro WhatsApp 691-825321. Estaremos encantados de escuchar.

Aquests són els nostres consells. Fena't es mimbre. Si els vostres mobles de mimbre no estan vernissats, el primer que heu de fer és llevar la pols passant l'aspiradora. Després, ompliu un poal d'aigua, teva i afegiu un pot de sal. I amb un raspall net, banyeu i fregueu el mimbre. Deixeu-lo aixugar de vora un lloc calent o en el sol.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui dona del que té, menja del que no té. Significa que el que obsequia un altre sol ser obsequiat d'aquest.

Esport d'Andrat ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andrat vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.

¿Quién recuerdas de aquel perdé que me los...? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

Ei, molt bones tardes. Així sona aquest Veneno que vos varen presentar aquí a Ràdio Murta. I que ahir, perquè vas programa, vos varen dir que avui tindríem en aquest artista emergent amb un futur fantàstic, un porvenir genial, però és que ja té un present que té molt bona pinta. Molt bones tardes, aquí un servidor, som en Manu Blanco. Com estàs? Què tal?

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta. I els dimecres a les 5 de Sora Baixa. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes. Amb qui xerrem?
2: Amb Miquel de Rafal.
1: Què hem d'escoltar, Miquel?
2: Doncs mira, una cançó amb un munt de samplers, que és Painting Full, d'Eric B. and Rakim.
1: Sí, i a qui dediquem?
2: Doncs mira, com sempre, per tots vosaltres, els que m'escolta, na Maria de Petra, na Nati de Sant Oliva i na Inés de les Basses Columnes. I van cap de setmana posant, i molt d'any per tu, Manu, per dissabte.
1: Moltes gràcies, molt amable.
2: No hi ha de quedar, molt. Gràcies.
1: Adéu, bona tarda. Adéu. Ja és divendres de la setmana que ve, d'aquí 8 dies. 8 dies, el gran concert d'en Francisco.
3: Xaveiber rep una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
4: Col·labora Viajes Contiki.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
4: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
5: Marta. Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación. Rubio Producciones presenta Hombres G en concierto. La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida llega el próximo 25 de julio a Son Fusteret de Palma. Una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en directo. Entradas ya a la venta en rubioproducciones.com. Hombres G en Mallorca. ¿Y tú, te lo vas a perder?
2: I així com venen els Hombres G, avui tindrem especial Coco Mami, na Silvia Conde, i també recordarem la figura de la voz rasgada que eclipsó el mundo a mort en 75 anys de Bonnie Tyler. L'escoltarem.

0: Marta.
1: Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación. Rubio Productions presenta Hombres G en concierto. La gira Los mejores años de nuestra vida llega el próximo 25 de julio a Son Fusteret de Palma. Una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en directo. Entradas ya a la venta en rubioproductions.com. Hombres G en Mallorca. ¿Y tú, te lo vas a perder?
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
4: Una ferrada pel meu amic, el doctor Héctor Zapata, senyora,
5: i també per la Martita. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
6: Hola, bona tarda, Manu.
5: Bones tardes, amb aquí xerram.
6: Amb el Lluís, aquí de Manacom.
5: Què ens escolta, Lluís?
6: Escolta, molt que sóc tot aquest, que m'ho ha deixat avui matí en el Moïn Tyler.
5: Així és, 75 anys o més.
6: 75, sí. I jo hi vaig darrere.
5: Bueno, i de, no li vagis darrere en tot, eh?
6: Bueno, no, per favor, no.
5: Per favor, eh?
6: No sé qui és que són més triades, però mira, vull dir que els que tenim meus, per quatre, estan passant un temps molt, molt dolent, molt dolent. Ahir de matí hi havia per aquí de filla ja a Figuera, la van operar. Llavors, això va ser amb l'ast, venia per aquí per l'hospital, que també feien proves. I la neva setmana, pues, que està molt, hi va comprar un carrito, per anar pues, per aquí mirar un poble i que se van. I Nati, pues Nati no, no problem, Nati ja sé com està. Sí, per tots ells, i avui no farà molt fort i Ani, ja tots estem pendents d'altres. Bueno, Manu, moltes gràcies i que tinguem bany cada setmana i a vella. Bones tardes.
5: Gràcies, Lluís. Bones tardes. Adéu, adéu. Ja sabeu que teniu
4: el nostre telèfon fixo, en el que podeu cridar ara mateix, que és el 971-43-97-85, però també tenim el mòbil pels vostres àudios, notes de veu, que podreu escoltar les vostres peticions i dedicatoris cada matí a la vostra música. Avui, quan acabem, tindrem especial a Sílvia Conde, a Coco Mami, que ha vengut avui en els estudis de Ràdio Murta, i a continuació, un homenatge a na Bonnie Tyler, qui ha mort avui en 75 anys.
7: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Ràdio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.

0: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb barrels.
3: I de Montuïri a Ràdio Murta. Anem amb una altra telefonada. Vinga, bones tardes, hola.
4: Hola, bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Són Inés de Pobla.
3: Què hem d'escoltar, Neus?
4: Premiant Macenta, de Camilo Sesto.
3: A qui li dediquem?
4: Pues a tu, a la teva família, a en Emery de Palma, a en Nàtia de Son Oliva, a senyor Tomà Navarro, a senyor Francisco de Menorca, tot el que escolta i tot el que li agradi. I van fer de setmana. Ah, i molt d'any per dissabte, que he sentit dir que fa l'aniversari.
3: Moltes gràcies, gràcies.
4: Vinga, adéu, bon
3: adéu, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu.
5: Demà és divendres i hauria d'anar a la peluqueria.
6: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.

0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.
1: Tú ni te imaginas.
2: Nietzsche Beiré recibe una de las voces más queridas, Francisco, un concierto irrepetible junto a la Banda Municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Viver. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
3: Colabora Viajes con Tiki.
4: Heu escoltat com jo en Francisco cantant aquell Nes un dorma, nadie duerme. Quina locura, quina locura. Tu imagina't que se faci algo de lírica, a part de les seves cançons més conegudes, allà en el castell de Bellva. No me diguis que no pot ser una cosa, però totalment inolvidable. Totalment inolvidable. En Francisco, en sa banda de Palma, en el castell de Bellva, dia 17 de juliol. Molt bé. Que vam avui el programa ara aquí perquè tindrem un petit especial homenatge a na Bonnie Tyler, qui mos ha deixat avui en 75 anys, estava fotudeta. I també escoltam a continuació en aquest artista que recolzam des de Ràdio Murta i Grup 4, que vos hem presentat avui, que ella nom Sílvia Conde, i el seu nom artístic és Coco Mami. Així que, estimats, gràcies per estar amb nosaltres aquí a 88.4, 104.2, Zona Nord, 90.8, a Menorca. Una ferrada d'un servidor, el teu amic Manu Blanco. Desig que tinguis molt bon cap de setmana. Selecció musical a continuació, Bonnie Tyler, Coco Mami, també escoltarem Jorge Sepúlveda i altres artistes amb aquest popurri musical que fan d'aquesta la teva més estimada emissora, Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

baixa per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són Mut Nou, t'hi esperam.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre. Bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Vine Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: casi des d'Overo.
1: Anem, Carme, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic entre Vini Igual i Sencelles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar a Palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Quan prepareu carxofes i voleu que quedin verdes, provau aquest consell. Poseu-les en remull amb aigua freda i un manat de jugo verd. Veureu quin resultat.

coneguem les nostres dites i refranys. La mateixa feina ensenya. Vol dir que practicant les coses s'aprèn de fer-les bé.

0: Som el Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, són Antoni Roig Andreu.
2: Són a Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta